0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
2: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
1: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda, potes, xaranga, suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de la Rossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la Rossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
3: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
4: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Molt bon dia, què tal, com estàs? Són les 8 i 5 minuts i mig del matí. Així hem començat avui el dia amb Jarabe de Palo i El Lado Oscuro, una cançó que ja té, pues, si no ho recordo malament, uns 30 anys, eh? Sobre el 96 crec que va sortir. Bueno, sigui com sigui, així començàvem avui. I avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè mira, avui torna Laura Otero per parlar de criança, per parlar d'adolescència, i la tindrem en nosaltres d'aquí un ratet. També parlarem, bueno, tindrem el repàs de Sala B Teatre per parlar-nos, pues, de l'obra que ens ofereixen esta setmana en concret, així que tindrem a David Bo també d'aquí un rato en nosaltres. I al De Bon Matí, pues, com sempre, la millor música i posar-nos al dia, que també és important saber què passa arreu del món i arreu del país, i això ho farem amb els titulars en portada. També tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda, la cançó en català, resultats de sortejos, bueno, tot això i més des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que no marxes, mira, són les 8 i 6 minuts, quasi 7, així que comença el De Bon Matí.
0: Notícies, actualitat, bona companyia, la millor música i la millor música per sentir-se bé.
1: De seguida recordem amb la Sau, amb el Boig per tu, però abans escoltem a Marc Ambor, la cançó Belong Together.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

del matí, que anem a fer una ullada als titulars en portada d'avui dimecres. Comencem amb La Vanguardia. El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia a Llarena per ordre del Constitucional. Fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència. L'expresident esperarà l'arxivament de la causa al Suprem abans de tornar. Pel Tribunal Constitucional, la interpretació del Tribunal Suprem és flagrant i insoluble. El govern hi veu la prova que Catalunya avança i Esquerra Republicana esgrimeix el dret a decidir. Més coses. Israel recorda les víctimes pel tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar. Netanyahu es nega a investigar i l'oposició promet indagar si guanya. I és que ha sigut el tercer aniversari del brutal atac terrorista de Hamas i es presenta avui més tranquil que els anteriors. Tots els segrestats en els atemptats que van causar 1.200 morts van tornar a casa. Les restes dels que van morir en captiveri ja descansen també en territori israelià, però el mar de fons polític persisteix. Sánchez reflota els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés. El govern central llança 10.000 milions per finançar la compra d'un primer pis. El Sabadell afegeix al francès BPC amb el 7% al seu nucli dur, menys d'un any després que tronqués l'OPA del BBVA. Sobre el Sabadell, l'entitat catalana ha pactat amb el grup bancari francès BPC que compri de manera amistosa un 7% de les seves accions. Un primer pas per construir un nucli dur amb la companyia d'assegurances Zurich, que en té un 5%.

El Suprem obeix el Constitucional i deixa sense efecte l'ordre de, per detenir Puigdemont, Comín i Puig. L'expresident manté la incògnita de la data del seu retorn, però dona per acabats 9 anys de repressió. Diu que no vivim en la normalitat ni en el retrobament ni la concòrdia, això declara Puigdemont. I diu que el líder de Junts diu que torna al servei del país i valora l'amnistia com una victòria. Sánchez inicia la precampanya aprovant 10.000 milions d'euros en préstecs per a l'habitatge. Quart dia seguit d'aiguats i inundacions, més d'una vintena de rescats en vehicles a les Terres de l'Ebre. I també es parla sobre bancs, diu el francès BPC, entra al Sabadell com a soci estable, arriba a un acord amistós per controlar el 7% del

passar el Banc d'Espanya a ús turístic té l'aval dels tècnics municipals. La cap d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona defensa la viabilitat de mantenir l'interès públic de la funció de l'edifici del Banc d'Espanya que hi ha a la ciutat. El Tribunal Constitucional, un dels temes del dia, sens dubte, és que obre la porta al retorn de Puigdemont. El Tribunal ordena aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El jutge Llarena aixeca les ordres de detenció de l'expresident, de Toni Comín i de Lluís Puig. I el govern espanyol celebra la decisió, diu que era un problema polític que calia resoldre des de la política. I en mobilitat, Aena allargarà la vida útil de la pista de l'aeroport de Reus. Més portades territorials, ara fent una mirada a Lleida amb la portada del diari Segre. Diu que Carles Puigdemont ja té via lliure per tornar a Catalunya. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'incorpora a l'IRB Lleida a l'obtenir-hi una plaça d'investigadora, diu. Gairebé el 20% dels lleidatans tenen un pla de pensions amb 16.000 euros de mitjana. Diu que són gairebé 88.000 els lleidatans que el tenen. Més coses. Mollerussa multarà amb 1.000 euros conductors de patinet incívics. Rosalía Carnicer deixa Junts, però seguirà.

Dos gols de Merino van donar a Espanya un petit triomf i el pas matemàtic a quarts. El titular és Merinazo i a quartos, i és que quedaven 1-2 a favor d'Espanya davant de Croàcia. Diu que la Roja va haver de remuntar el gol inicial de Perisic, que va acabar expulsat del partit. Pel que fa al Barça, De Jong accelera i es va incorporar a la feina col·lectiva després de 4 mesos de baixa i entra a la recta final de la seva recuperació. Es parla també sobre bàsquet, diu l'Eurolliga rebutja la NBA per ara, diu que va acordar expandir la seva lliga i passar a un model propi de franquícies que segueix

0: Després ve la lesió que va patir.
1: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: Imagina. Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: 8 i mitja, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a l'Ebre i a Tarragona.
3: Ahir dimarts a la tarda, Protecció Civil va enviar un avís alert sobre pluges localment intenses al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Majoritàriament, els rescats es van fer a Xerta, a la carretera C12, que va quedar tallada per inundació. Les precipitacions van obligar a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o per esllavissades. El 112 ha rebut 109 avisos al Baix Ebre relacionats amb les pluges entre les 12 del migdia i les 11 de la nit. Xerta ha estat el municipi de les Terres de l'Ebre amb més trucades, amb un total de 55.
2: El govern celebra a les Salines el primer Consell de Direcció itinerant a les Terres de l'Ebre.
3: La trobada ha servit per posar sobre la taula diversos projectes estratègics en energia, salut i educació. En matèria energètica, la planificació fins al 2030 preveu ampliar la subestació dels Aubals a la Ribera d'Ebre per reforçar la xarxa i donar servei a nous projectes com la futura gigafactoria de Móra la Nova. En l'àmbit sanitari, el govern va declarar d'interès general el nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre, que es planteja com un campus de salut amb espais assistencials, docents i de recerca. Pel que fa a educació, es va aprovar recentment una inversió d'11,7 milions d'euros per construir el nou Institut dels Alfacs de la Ràpita, que es preveu executar entre el 2030 i el 2032. La Generalitat preveu repetir este format de reunions itinerants per apropar l'estructura del govern al territori.
2: Amposta rebrà avui 7 d'octubre la torxa dels Special Olímpics 2026 amb la participació dels esportistes de passa.
3: La rebuda començarà a les 6 de la tarda al Pont Penjant i la torxa recorrerà diversos carrers fins a arribar davant de l'Ajuntament. Hi participaran esportistes, persones vinculades al món esportiu ebrenc i els esportistes del Club Esportiu L'Àngela Passa, que enguany aportarà 12 participants als Jocs en natació, atletisme, gimnàstica rítmica i vela. Des del club han fet una crida a la ciutadania a sortir al carrer i acompanyar els esportistes durant el recorregut.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimecres ens despertem amb un cel poc o mig ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen xàfecs de distribució irregular a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 25, 26 i 27 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 i mitja.
3: Fins després.
6: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Notícies, actualitat, bona companyia, la millor música per sentir-se bé.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball. I l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
7: I avui estrena temporada Laura Otero, que ara ja feia mesos que no es veiem. Laura, bon dia.
8: Hola, bon dia a tothom.
7: Bé, Torners, segona temporada.
8: Sí.
7: En ganes, ho sé.
8: En ganes, amb moltes ganes, clar.
7: Ens veurem i escoltarem cada 15 dies. I, bueno, però continuarem parlant de criança, d'adolescència i de tot allò que
8: preocupa... Sí, això no s'acaba, Ima, de temes n'hi ha molts, no?
7: De tot allò que preocupa a joves, adolescents, pares, mares i tot tipus de tutors legals, podríem dir.
8: Ens hem d'anar adaptant, que cada vegada, no?
7: Sí, sí, nosaltres vam ser adolescents, però al final ara som adults i hi ha coses que, bueno, tot canvia i al final no ho entenem tot tampoc.
8: O sigui
7: De què parlarem avui, a veure?
8: Bueno, crec que és un tema, no, que potser jo últimament l'estic sentint molt, que ressona, no? Que és lo dels adolescents i la intel·ligència artificial. També a la vegada, bueno, al final les noves tecnologies han vingut per a quedar-se i crec que hem d'aprendre a conviure en elles, però, claro, sí que és veritat que parlant una mica... de lo que és correcte i de lo que és perillós, no? Sempre.
7: Molt bé.
8: Llavors, bueno, pues, és com la sensació dels pares. És que mon fill ho pregunta tot al xat GPT, no? És la frase que trobo que més escolto, saps? Los adolescents, o sigui, ja no només utilitzen lo de la IA per a fer treballs, perquè no mos hem d'enganyar, vull dir, és una eina que la utilitzen, sinó que també l'estan utilitzant per a decidir, demanar consell, resoldre conflictes, inclús entendre el que senten.
7: Ja.
8: Vull dir, ja hem arribat a aquest punt, no? Per exemple, un adolescent li escriu a la IA: he discutit amb la meva millor amiga. Què li puc contestar a això? Com sé si el meu nòvio és tòxic? M'estic molt nerviós i no sé per què. O sigui, què puc dir als meus pares per a que em deixin sortir? Vull dir, hem arribat a este punt.
7: Ostres. No? Claro, això pot ser perillós perquè al final potser no pensaràs i no aprendràs a tindre...
8: Bueno,
7: no?
8: Estem davant d'una generació que ja deixa de pensar, no?
7: Claro,
8: perquè ja ho fan per ells.
7: Claro, repetiràs el que et digui la intel·ligència artificial, el xat GPT en este cas, i ja està.
8: Sí, com la veritat absoluta, no? El que em diu el xat GPT.
7: És
8: aquí
7: veritat.
8: És, penso que ja... que hi ha la problemàtica, no? O sigui, la pregunta que ens tenim que fer és què passa quan el xat GPT es converteix en la primera persona / eina, dic persona perquè per a ells és com una amistat, com un confident. Vull dir, aquí l'adolescent pregunta, no? O sigui, ja estem dient que és la primera persona, eina, a qui pregunta el nostre adolescent. ¿Vale? Perquè... creu, no?, que ho fan al final per diversos motius. És que al final és... La IA no et jutja, sempre està disponible 24 hores i damunt d'una manera immediata, ¿vale? I perquè hi ha preguntes que mos fa vergonya dir als nostres iguals, als nostres adults de referència, per tant li preguntem a la IA, no?
7: Claro.
8: Després també, com a que la IA dona consells personals. Jo crec que aquí és quan els pares tenim que intervenir i fer-los saber que al final temes com la salut mental, la violència, la sexualitat o decisions importants que crec que han de parlar-ho en els adults, no? Estan utilitzant esta eina. Llavors, jo crec que és un tema per a que els pares puguen reflexionar en per què el meu fill, quan passa alguna cosa, ho explica primer al xat GPT, perquè també dona que pensar als pares de dir i si m'ho expliqués a mi, com reaccionaria jo? Per què? Perquè pot ser hem de donar la volta en això i potser mos hem de qüestionar, no?, com ho estem fent quan cada vegada que el nostre fill ve a dir-nos alguna cosa, com nosaltres reaccionem, perquè potser si nosaltres reaccionem d'una manera que per a ells és més fàcil, potser la meitat de les consultes no ho farien al xat GPT, no? Llavors, al final, és el que diem, el nostre objectiu no ha de ser que els adolescents no usen la IA. No, ho sento molt, però això no és.
7: L'utilitzem nosaltres també.
8: Exacte.
7: No mos hem d'enganyar.
8: I a vegades també pot ser una bona eina per a... Jo sóc la primera que quan va de viatge pues li demano restaurants, li demano per a poder agafar un transport. Vull dir, per què no utilitzar-la? Vull dir, al final, jo crec que l'objectiu no ha de ser no utilitzar-la, sinó que és, com a pares, no? És criar adolescents que sàpiguen quan preguntar-li, quan dubtar de la resposta i quan necessiten parlar en l'adult de referència.
7: Claro, sí,
8: vale?
7: Sí.
8: Al final, per què, no? Los adolescents no li expliquen a un adult de referència i ho expliquen al xat GPT? Bueno, pues al final és, no el jutja, no s'enfada, no posa cara de preocupació.
7: Claro.
8: No li fa vergonya, no li diu, ja te ho havia dit això.
7: Claro.
8: No?
7: És que sí, és això. La temor és que tot gira al voltant de la temor a ser jutjat, a ser senyalat i a rebre hostilitat en alguns casos.
8: Totalment, no? Llavors és molt normal que el nostre fill, filla, ho consulte tot el xat GPT. Llavors, claro, jo crec que això mos ha de fer reflexionar i que pot ser canviar la manera en què reaccionem davant del nostre fill quan mos explica alguna cosa. O sigui, jo penso que ens hem de preguntar què passa quan intenta parlar amb mi. Si cada vegada que m'explica algo o un problema, jo aprofito per donar-li una lliçó, interrogar-lo o donar-li una solució immediata. Llavors, bueno, aquí veiem, no, que al final nosaltres com a pares també hem de fer-ho bé i mos hem de corregir, no? I jo crec que reflexionem sobre això, no? Aquí ho deixo. Llavors, un dels riscos que hem de treballar és quan els adolescents ja no pensen i no necessiten pensar, ¿vale? Jo penso que al final mos hem acostumat a... Vaig a dir-li això a la IA a veure què em diu. Ostres, i quina és la teva opinió, no? Com a persona? Vull dir, què és això?
7: Claro, saps? Sí.
8: Vull dir, al final, per exemple, un adolescent rep un WhatsApp, no?, d'algun amic, company. Avui estàs molt raro. Ja parlarem. Claro, o sigui, immediatament l'adolescent copia este missatge al xat i li pregunta, què creus que vol dir? Què li puc contestar? O sigui...
7: Claro, que la resposta serà com a molt genèrica.
8: Claro,
7: no?
8: Vull
7: perquè
8: dir...
7: Perquè el xat GPT no sap lo to d'aquella persona.
8: Lo context, no? Claro. Vull dir, llavors, claro, per a què... No? O sigui, què passa? Que tu no pots saber a què ha vingut este missatge i per què no li preguntes a aquesta persona per què pensa això, no? O sigui, imagineu-vos, no?
7: Té molt enfrontament, també, o el possible enfrontament.
8: Claro, claro. Vull dir, la incertidumbre, no?, de què mos genera que mos hagi dit esta frase, pues preguntem-li,
7: claro,
8: no? Llavors, claro, està adolescent, claro, què passa? Deixa d'equivocar-se, de gestionar la incertesa, deixa de preguntar-li a l'altra persona, o sigui, deixa de practicar coses que necessita aprendre a fer.
7: Claro, sí, sí.
8: Claro, o sigui, imagineu-vos, no?, la generació que està pujant avui en dia, si això no canvia...
7: Claro.
8: Tindrem
7: encara
8: un problema,
7: estem,
8: no?
7: Encara estem a temps, però s'ha de fer alguna cosa. Jo crec que,
8: molta,
7: que els adults
8: educació.
7: Han de fer molta feina.
8: Jo penso que sí. Saps? Llavors, vale, jo proposaria a casa fer la regla de les tres preguntes. Jo sempre ho dic als pares, no? Perquè al final és el que diem. No pots lluitar contra que ton fill no tingui xat GPT. Llavors, pues bueno, anem a fer la regla de les tres preguntes. Una és, primer que tot, què penso jo? Què crec? Què faria? Quina resposta donaria? Vale. La segon, després pregunto a la IA. Vale? I tres, comparo. Què m'ha portat? Estic d'acord? Què descartaria? Vale? Però sempre mantenint la nostra opinió, que és al final el primer que han pensat, no? El que jo faria, perquè jo sóc així, jo actuo així, jo faig això. Vale? Sí que després pots comparar i dir, ai, doncs mira, això que m'ha dit doncs, també és una bona estratègia. Pots agafar el que t'interessa. Clar. Sí? Mm. Llavors, jo penso que en això sí que pot ser com una ajuda. Vale? La regla de les tres preguntes. Jo crec que això és una cosa que podem practicar a casa en moltes coses. I comparar-ho, no? Sentar-se en tons pares i dir, va, anem a fer aquesta pregunta a la IA, a veure com ho podem resoldre conjuntament. Què faries?
7: Claro.
8: No? Al final, és el joc. Pel que fa als deures, treballs, no podem evitar que la utilitzen. Però sí que és important, com a eina, poder-la utilitzar com a ajuda. O sigui, què entraus en que ChatGPT me faci el treball? O sigui, és que al final
7: claro,
8: fa que no avances en el teu coneixement.
7: Clar, trauràs una nota concreta.
8: Però i què? El dia a dia de després, sí. Quan l'exigència no, de la universitat, de la faena, t'exigis uns continguts, no sabràs.
7: Claro, i aquesta persona després farà un examen sobre allò, a part del treball.
8: Claro, o sigui, llavors és donar-li la volta. O sigui, per què no ho utilitzem com per exemple? Quan nosaltres li diem a la IA, fes-me un resum de la... de la Revolució Francesa. Vale, te'l fa i tu, pam, lo copies i l'entregues. Per què no ho fem diferent? O sigui, se tracta de que, per exemple, li demanéssim a la IA que mos fes este resumen adaptat com si tinguéssim 13 anys, per tant serà una mica més fàcil per entendre, i li podem dir a la IA que mos faigui 10 preguntes sobre el tema destacant les coses més importants. O un esquema en les coses claus que jo he de saber sí o sí
7: claro.
8: Si vull entendre la Revolució Francesa. Per què no fem això? Això estem utilitzant el ChatGPT, però per a nosaltres aprendre, a estudiar,
7: claro,
8: però
7: claro.
8: D'una altra manera. Que al final sí que se mos quedaran uns continguts, no? Pues és això, Ima, fer-ho, donar-li la volta a la fulla, no? Llavors, la part més delicada del ChatGPT, que és com la utilitzem com si tinguéssim un psicòleg o un metge. Això és el que jo
7: sí,
8: no, me
7: sí,
8: fa més temo.
7: Tots coneixem casos no, que han sortit en premsa de casos
8: exacte, i han passat
7: extrems,
8: coses han passat molt coses, fortes sí. I coses molt perilloses. Sí que és veritat que al final doncs, penses, oh, és que un psicòleg és molt car. Jo li pregunto a la IA, sí, vale, no et dic que no, però jo crec que hi ha altres recursos en què et pots agafar
7: sí.
8: No, per a explicar... realment els teus problemes.
7: La IA, si no m'equivoco, com que si tu l'utilitzes molt, t'acaba coneixent i et va dient el que tu vols escoltar. Jo penso que si tu estàs molt malament, doncs te pot portar a donar-te eines errònies o solucions.
8: Claro.
7: Millor dit, errònies.
8: Claro.
7: Llavors és complicat.
8: No,
7: perquè
8: llavors...
7: ni siente ni padece.
8: No, clar, i llavors ho agafem com la veritat absoluta,
7: claro.
8: No? No. Esta persona no et coneix, esta persona no sap el teu context, esta persona no sap... No.
7: Ja.
8: Llavors, partim d'esta base,
7: és
8: per l'amor de Déu,
7: saps? És perillós, mal utilitzada, és molt perillosa.
8: Sí, és que vull dir, pot donar una resposta equivocada en una seguretat impressionant. Perquè
7: sí,
8: al final dius, oh, si ho ha dit ell, ella, no? La intel·ligència,
7: claro.
8: És perquè això és així i punto, no? Llavors, pues claro, una IA pot inventar-se informació o interpretar mal una situació que tu li hagués pogut contar,
7: claro.
8: Saps? I també pot fer que l'adolescent senti que la persona que millor l'entén no és una persona, sinó que és una eina.
7: Claro, i així s'aïllen també de les persones.
8: Clar, i no expliquen res, no volen quedar amb la gent, no es volen ajuntar amb els seus iguals perquè no se senten compresos. Al
7: claro.
8: Final, només se senten compresos per una eina.
7: Claro.
8: Vale? I que al final, pues bueno, jo crec que aquí tenim la perillositat, no?, de que crear la dependència esta emocional. O sigui, quantes vegades... No? És que és l'única persona que m'entén.
7: Ja.
8: O és... No? Aquí ja tenim un problema,
7: sí.
8: No? Vull dir...
7: Això ja s'ha de buscar una solució.
8: Jo crec que no és més buscar informació, sinó que crec que és millor buscar companyia. persones que puguen estar al teu costat, persones que et puguen entendre, que et puguen ajudar, no? Jo penso que ha de ser així. Per no entrar més en aquest aspecte, si nombrar que és perillós i de fet, la mateixa OpenIA ha anat incorporant proteccions específiques per a adolescents i controls parentals. Vull dir que, al final, la mateixa aplicació, I que els controls parentals són importants i al final permeten vincular el compte d'un adolescent al dels pares.
7: Molt bé.
8: Sí? Sí que és veritat que no poden saber el que el nostre fill pregunta, però si tu pots observar i pots dir, ostres, passes 2 hores al dia a la IA?
7: Claro. Mm.
8: És que anem a recollir informació sobre aquí,
7: sí.
8: No?
7: És que ja només en això ja et pot donar una senyal, no?, de que algo està passant.
8: Home, 2 hores al dia?
7: Claro.
8: Ui.
7: Sí.
8: Aquí és on podem dir... Vale, per acabar... Jo faria com una reflexió, no? O sigui, potser el gran risc no és que els nostres adolescents usen el ChatGPT. El risc apareix quan comencen a donar a una intel·ligència artificial funcions que abans feien ells, com pensar, decidir per mi, tranquil·litzar-me, validar-me, dir-me qui sóc, interpretar les meues reaccions, vale? Jo crec que l'objectiu ha de ser ensenyar-los quan no utilitzar-la. Perquè quan sí, ja, no?
7: Són prou intel·ligents.
8: Exacte. Però quan no, és el paper dels pares aquí, no? Que al final ells no són conscients, i jo crec que nosaltres, la nostra funció és ensenyar-los a fer un bon ús d'esta eina i, sobretot, no? Fer-los entendre el que pot passar si ho utilitzem malament. Llavors, jo vull tirar a l'aire una pregunta per als pares. Per a què es plantegen, per a què reflexionen, és que si... demà ChatGPT desaparegués una setmana, quines coses els teus fills ja no farien, ja, o sigui, ja no sabrien fer ells sols, vale? Per què? Perquè mos hem acostumat a que el ChatGPT pues, mos valida, mos resol els conflictes, no deixa que mos frustréssim, perquè claro. Mos dona resposta immediata, no? O sigui, al final fa una gestió emocional molt gran. Llavors, jo crec que és una pregunta per a que els pares reflexionen i, no, recordeu, la eina de les 3 preguntes. Són cosetes que es poden anar fent a casa
7: claro.
8: En molts pensaments, en moltes coses que estiguen passant al dia a dia i els pares l'utilitzen per a fer... De dir, a veure, anem a parlar-la entre els 3, a veure com ho resoldríem, com ho faríem, com... Jo crec que aquests espais han d'estar inculcats a les cases.
7: Molt bé. Laura, gràcies.
8: Molt bé.
7: I això sí que ha sigut una bona eina, aquesta explicació. Ha estat d'aquí 2 setmanes.
8: Molt bé. Adéu a tothom.
0: Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
9: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart, amb Noel Luna en concert.
10: Avui de bon matí...
9: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
11: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià. L'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a lasalabteatre.com.
12: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi, la
10: La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: I bé, són les 9 del matí, les 9 en punt. És hora d'informatiu i de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a l'Ebre i a Tarragona.
4: Ahir dimarts a la tarda, Protecció Civil va enviar un avís S-Alert sobre pluges localment intenses al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Majoritàriament, els rescats es van fer a Xerta, a la carretera C-12, que va quedar tallada per inundació. Les precipitacions van obligar a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o per esllavissades. El 112 ha rebut 109 avisos al Baix Ebre relacionats amb les pluges entre les 12 del migdia i les 11 de la nit. Xerta ha estat el municipi de les Terres de l'Ebre amb més trucades, amb un total de 55.
3: El govern celebra a les Salines el primer Consell de Direcció itinerant a les Terres de l'Ebre.
4: La trobada ha servit per posar sobre la taula diversos projectes estratègics en energia, salut i educació. En matèria energètica, la planificació fins al 2030 preveu ampliar la subestació dels Aubals a la Ribera d'Ebre per reforçar la xarxa i donar servei a nous projectes com la futura gigafactoria de Móra la Nova. En l'àmbit sanitari, el govern ha declarat d'interès general el nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre, que es planteja com un campus de salut amb espais assistencials, docents i de recerca. Pel que fa a educació, es va aprovar recentment una inversió d'11,7 milions d'euros per construir el nou Institut dels Alfacs de la Ràpita, que es preveu executar entre el 2030 i el 2032. La Generalitat preveu repetir este format de reunions itinerants per apropar l'estructura del govern al territori.
3: Amposta rebrà avui, 7 d'octubre, la torxa dels Special Olympics 2026 amb la participació dels esportistes de passa.
4: La rebuda començarà a les 6 de la tarda al Pont Penjant i la torxa recorrerà diversos carrers fins a arribar davant de l'Ajuntament. Hi participaran esportistes, persones vinculades al món esportiu esberenc i els esportistes del Club Esportiu L'Àngela Passa, que enguany aportarà 12 participants als Jocs en natació, atletisme, gimnàstica rítmica i vela. Des del club han fet una crida a la ciutadania a sortir al carrer i acompanyar els esportistes durant el recorregut.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
7: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
3: I Andrea, sobre temps i temperatures, que ens contes avui?
4: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel poc o mig ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen xàfecs de distribució irregular a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 25, 26 i 27 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies, que passes molt bon dia i ens trobem demà.
4: Molt bon dia a tothom.
9: Recordes això?
10: Somriu!
9: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal. Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
11: Demana la teva primera visita gratuïta.
9: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
11: O ebreclinicdental.com.
9: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
11: O montsiadental.com.
9: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
11: O azahardental.com.
9: Fes com jo i somriu a la vida.
12: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
13: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: entre Nil Moliner i Ginés Tal, la cançó Amb qui estaràs, una cançó pues, d'aquesta temporada que està pegant molt, però que molt fort.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Radio. De

0: La música d'Imagine Dragons des de 2017 ens arriba aquesta cançó, aquest Believer. I ara, de seguida, anem a recordar una de les cançons de Miguel Bosé.
1: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
0: Una cançó concretament que ens la portava fent duet amb Julieta Venegas en el, des de l'àlbum anomenat Papito. Aquest àlbum és de l'any 2007 i la cançó, pues, és aquesta, Morena Mía.

0: Rocío, que els números, la combinació va ser amb el 0, el 8 i el 5. Pel que fa a la Bonoloto, la combinació guanyadora va ser amb el 9, el 12, 15, 16, 21 i 23. A l'Euromilions van ser el 18, el 22, 32, 41 i 48. Les estrelles, la 8 i la 10. Pel que fa als sortejos de l'11 al triplex, els números van ser 0, 3 i 7. A doble de l'11, 0 i 8. I finalment, al cupó diari, ahir dimarts, el número premiat va ser el 22.910 i la sèrie, la 28.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
8: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardenters, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: cançó I Ain't Worried. De seguida, Olivia Rodrigo amb el seu Driver's License.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio.

0: notícies, actualitat, bona companyia, companyia i la millor música per sentir-se bé.
1: I tot seguit, David Bo ens explicarà què podrem veure aquesta setmana a Sala de Teatre d'Amposta. David, bon dia.
2: Hola, Imma. Pues nosaltres estem molt contents de poder-vos parlar en esta ocasió de El Patio número 3, l'espectacle que tindrem a la sala el proper 10 d'octubre a les 8 de la tarda. Una proposta interessantíssima de teatre de memòria històrica, de recuperació de la memòria, que en este cas mos porta a Sevilla l'estiu de 1936, ni més ni menys, just als inicis de la Guerra Civil. L'obra mos presenta a Maria, una mare que cada dia se planta davant d'un centre de detenció franquista, conegut com el Pati número 3, que és l'últim lloc on passen molts dels presos abans de ser conduïts a la mort. Maria busca el seu fill, sense saber si encara és viu, i ho fa sempre des de la fermesa, la dignitat i, sobretot, l'esperança. Imma, mos trobem davant d'una història superhumana que parla de memòria, de repressió, d'amor, de pèrdua i de reparació. I també de la necessitat de no oblidar i de recuperar les històries de totes aquelles persones que van patir violència i repressió. És un espectacle protagonitzat per Carmen Ruiz Mignorace, José Carlos Pérez, en la direcció de Miguel Cegarra i, com us deia, una coproducció de les companyies Eterno i La Bohèmia. És una oportunitat única per a veure Amposta, un espectacle que està girant per tota Espanya, i el tindrem aquí, a la nostra ciutat, al carrer del costat. Així que, per favor, aprofiteu, tant gent d'Amposta com gent de tot Terres de l'Ebre, perquè és una oportunitat, de veritat, que val molt la pena. El Pati número 3, dissabte 10 d'octubre, a les 8, a Sala B, Teatre d'Amposta. Les entrades, com sempre, a salabteatre.com, a les oficines del RACO, carrer Sènia, número 6 d'Amposta, o el mateix dia, a la mateixa taquilla. I recordeu que obrim lo bar, la nostra sala bar, una hora abans de la funció per aprendre alguna cosa i per a preparar motors. Vinga, mos veiem. Salut i molt de teatre.
0: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: makes my pulse react.
1: I amb la veu de Whitney Houston i la remescla que va fer Caigo ara fa un parell d'anys per recuperar aquesta cançó, nosaltres ja marxem per avui. Fortíssima abraçada que t'envio a través de les ones en 2 minuts, les 9:30, i et deixarem 30 minuts de música sense interrupcions. Que passes bon dia. Fins demà.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a l'Ebre i Tarragona. Ahir dimarts a la tarda, Protecció Civil va enviar un avís ESALER sobre pluges localment intenses al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Majoritàriament, els rescats es van fer a Xartà, a la carretera C12, que va quedar tallada per inundació. Les precipitacions van obligar a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o per esllavissades. El 112 va rebre 109 avisos al Baix Ebre relacionats amb les pluges entre les 12 del migdia i les 11 de la nit. Xartà ha estat el municipi de les Terres de l'Ebre amb més trucades, amb un total de 55. El govern celebra a les Salines el primer Consell de Direcció Itinerant a les Terres de l'Ebre. La trobada ha servit per posar sobre la taula diversos projectes estratègics en energia, salut i educació. En matèria energètica, la planificació fins al 2030 preveu ampliar la subestació dels Aubals a la Ribera d'Ebre per reforçar la xarxa i donar servei a nous projectes com la futura gigafactoria de Móra la Nova. En l'àmbit sanitari, el govern va declarar d'interès general el nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre, que es planteja com un campus de salut amb espais assistencials, docents i de recerca. Pel que fa a educació, es va aprovar recentment una inversió d'11,7 milions d'euros per construir el nou institut Els Alfacs de la Ràpita, que es preveu executar entre 2030 i 2032. La Generalitat preveu repetir este format de reunions itinerants per apropar l'estructura del govern al territori. Amposta rebrà avui 7 d'octubre la torxa de l'Special Olympics 2026 amb la participació dels esportistes de passa. La rebuda començarà a les 6 de la tarda al Pont Penjan i la torxa recorrerà diversos carrers fins a arribar davant de l'Ajuntament. Hi participaran esportistes, persones vinculades al món esportiu ebrenc i els esportistes del Club Esportiu L'Àngela Passa, que enguany aportarà 12 participants als Jocs en natació, atletisme, gimnàstica rítmica i vela. Des del club han fet una crida a la ciutadania a sortir al carrer i acompanyar els esportistes durant el recorregut.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel poc o mig ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen xàfecs de distribució irregular a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 25, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, és a dir, Can Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i de rossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
3: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i de rosses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de la Rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la Rossejada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe amb versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a l'Ebre i Tarragona. Ahir dimarts a la tarda, Protecció Civil va enviar un avís ESALER sobre pluges localment intenses al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Majoritàriament, els rescats es van fer a Xarta, a la carretera C12, que va quedar tallada per inundació. Les precipitacions van obligar a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o per esllavissades. El 112 va rebre 109 avisos al Baix Ebre relacionats amb les pluges entre les 12 del migdia i les 11 de la nit. Xarta ha estat el municipi de les Terres de l'Ebre amb més trucades, amb un total de 55. El govern celebra a les Salines el primer Consell de Direcció Itinerant a les Terres de l'Ebre. La trobada ha servit per posar sobre la taula diversos projectes estratègics en energia, salut i educació. En matèria energètica, la planificació fins al 2030 preveu ampliar la subestació dels Aubals a la Ribera d'Ebre per reforçar la xarxa i donar servei a nous projectes com la futura gigafactoria de Móra la Nova. En l'àmbit sanitari, el govern va declarar d'interès general el nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre, que es planteja com un campus de salut amb espais assistencials, docents i de recerca. Pel que fa a educació, es va aprovar recentment una inversió d'11,7 milions d'euros per construir el nou institut Els Alfacs de la Ràpita, que es preveu executar entre 2030 i 2032. La Generalitat preveu repetir este format de reunions itinerants per apropar l'estructura del govern al territori. Amposta rebrà avui, 7 d'octubre, la torxa de l'Special Olympics 2026 amb la participació dels esportistes de passa. La rebuda començarà a les 6 de la tarda al Pont Penjant i la torxa recorrerà diversos carrers fins a arribar davant de l'Ajuntament. Hi participaran esportistes, persones vinculades al món esportiu ebrenc i els esportistes del Club Esportiu L'Àngela Passa, que enguany aportarà 12 participants als Jocs en natació, atletisme, gimnàstica rítmica i vela. Des del club han fet una crida a la ciutadania a sortir al carrer i acompanyar els esportistes durant el recorregut. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel poc o mig ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen xàfecs de distribució irregular a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 25, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Coresa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
3: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint per alguna cosa serà.
1: Dilluns, 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda, potes, xaranga, suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Imagina Ràdio.
5: J-Lo.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. 10 persones seran distingides enguany per la seva trajectòria en el reconeixement a la gent gran de Tortosa. Els guardons valoren aportacions en les categories de reconeixement municipal, associacionisme i voluntariat, trajectòria, cultura, emprenedoria, projecció exterior, esports, recerca i salut i oficis tradicionals. Aquest any, el Premi en Memòria es concedirà a la professora Marini de Cid Pujet, un referent a Tortosa que va faltar el passat juliol. L'acte també inclourà una conferència sobre la longevitat i les noves claus de la maduresa i la bellesa a càrrec de Pere Estupinya, la lectura del manifest del Dia de la Gent Gran i una actuació musical. La cerimònia es farà al Centre Cívic de Ferreries i l'objectiu és posar en valor el paper actiu i les aportacions de les persones grans a la ciutat. La reserva de la biosfera porta al tercer Congrés Espanyol de Reserves l'experiència Ebre-Encamp amb la mobilitat elèctrica. El projecte Smart Rural Ebre Territori Electromobilitat ha permès desplegar 57 estacions de recàrrega ràpida amb una inversió de 2,6 milions d'euros. Les instal·lacions, executades per Copate, volen facilitar els desplaçaments sostenibles i millorar la connexió entre municipis grans i petits. La iniciativa també busca acostar les tecnologies verdes als territoris rurals i garantir-ne un accés més equitatiu. La trobada ha servit per compartir aquesta experiència amb altres reserves de la biosfera i intercanviar coneixements sobre projectes de desenvolupament sostenible. I en agenda, Jesús es prepara per a les festes de Sant Francesc. A causa de les pluges del passat cap de setmana, Jesús ha modificat les dates de les festes de Sant Francesc que finalment se celebraran del 8 al 11 d'octubre. Entre les propostes destaquen el concurs popular de paelles, el lliurament dels premis Jesusenc de l'any i a la trajectòria Josep Puig, el solidari Vitapa Music Fest i diverses actuacions musicals. L'alcalde Víctor Ferrando reivindica la continuïtat d'esta celebració de tardor després del trasllat de la festa major d'estiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel poc o mig ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen xàfecs de distribució irregular a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Gandesa, 25 a la Galera, 26 a Móra d'Ebre i 27 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
4: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Ami Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Ami Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a Amposta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
0: Imagina Ràdio. Imagina

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart, amb Noel Luna en concert.
2: Avui de bon matí.
1: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: L'oli és un aliment o un ingredient?
6: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
5: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
6: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
5: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. 10 persones seran distingides enguany per la seva trajectòria en el reconeixement a la gent gran de Tortosa. Els guardons valoren aportacions en les categories de reconeixement municipal, associacionisme i voluntariat, trajectòria, cultura, emprenedoria, projecció exterior, esports, recerca i salut i oficis tradicionals. Aquest any, el Premi en Memòria es concedirà a la professora Marini de Cid Pujet, un referent a Tortosa que va faltar el passat juliol. L'acte també inclourà una conferència sobre la longevitat i les noves claus de la maduresa i la bellesa a càrrec de Pere Estupinya, la lectura del manifest del Dia de la Gent Gran i una actuació musical. La cerimònia es farà al Centre Cívic de Ferreries i l'objectiu és posar en valor el paper actiu i les aportacions de les persones grans a la ciutat. La Reserva de la Biosfera porta al tercer Congrés Espanyol de Reserves l'experiència ebrenca amb la mobilitat elèctrica. El projecte Smart Rural Ebre Territori Electromobilitat ha permès desplegar 57 estacions de recàrrega ràpida amb una inversió de 2,6 milions d'euros. Les instal·lacions, executades pel COPATE, volen facilitar els desplaçaments sostenibles i millorar la connexió entre municipis grans i petits. La iniciativa també busca acostar les tecnologies verdes als territoris rurals i garantir-ne un accés més equitatiu. La trobada ha servit per compartir aquesta experiència amb altres reserves de la biosfera i intercanviar coneixements sobre projectes de desenvolupament sostenible. I en agenda, Jesús es prepara per a les festes de Sant Francesc. A causa de les pluges del passat cap de setmana, Jesús ha modificat les dates de les festes de Sant Francesc que finalment se celebraran del 8 al 11 d'octubre. Entre les propostes destaquen el concurs popular de paelles, el lliurament dels premis Jesusenc de l'any i a la trajectòria Josep Puig, el solidari Vitapa Music Fest i diverses actuacions musicals. L'alcalde Víctor Ferrando reivindica la continuïtat d'esta celebració de tardor després del trasllat de la festa major d'estiu.
2: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel poc o mig ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen xàfecs de distribució irregular a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Gandesa, 25 a la Galera, 26 a Mora d'Ebre i 27 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
7: La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fontsanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: solo quiero.
1: Son les dos.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona tarda. Punts del Baix Ebre, del Garraf i del Baix Llobregat acumulen fins a 80 litres de pluja per l'episodi d'ahir dimarts. Segons els registres oficials que recull el Servei Meteorològic de Catalunya, el municipi d'Aldover ha marcat un registre de 83,6 litres d'aigua per metre quadrat, mentre que a l'Ametlla de Mar han caigut 39,9 litres de pluja i a Tivissa han estat 39,8 litres per metre quadrat. El ple de Tortosa aprova la proposta dels veïns del barri Grup El Temple per recuperar part de l'antic nom franquista que s'anomenava 13 de gener. El nom acordat ara és 13 i Horta, el 13 per la data de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat i l'Horta per l'antiga Horta del Temple. Junts ha votat a favor, Movem PSC s'ha abstingut i Esquerra i la CUP s'hi ha oposat i el Memorial Democràtic recomana buscar un nom alternatiu. Paral·lelament, en el plenari també s'ha aprovat una moció de la CUP en què reclama que la ciutat es mantingui dins de la zona de mercat residencial tens. L'equip de govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra han donat suport a la proposta i Junts per Tortosa hi ha votat en contra. La Galera acollirà el diumenge 18 d'octubre la 8ª cursa de les dones a les Terres de l'Ebre. El municipi celebrarà una cursa solidària contra el càncer amb sortida a les 11 del matí i un recorregut pel terme municipal. Tots els diners recaptats es destinaran a projectes de prevenció, diagnòstic, tractament i investigació del càncer. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 15 d'octubre, tot i que també es podrà participar inscrivint-se presencialment el mateix dia de la cursa. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu amb xàfecs de distribució irregular a l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Gandesa, 25 a la Galera, 26 a Móra d'Ebre i 27 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i de rosses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Punts del Baix Ebre, del Garraf i del Baix Llobregat acumulen fins a 80 litres de pluja per l'episodi d'ahir dimarts. Segons els registres oficials que recull el Servei Meteorològic de Catalunya, el municipi d'Aldover ha marcat un registre de 83,6 litres d'aigua per metre quadrat, mentre que a l'Ametlla de Mar han caigut 39,9 litres de pluja i a Tivissa han estat 39,8 litres per metre quadrat. El ple de Tortosa aprova la proposta dels veïns del barri Grup El Temple per recuperar part de l'antic nom franquista que s'anomenava 13 de gener. El nom acordat ara és 13 i Horta, el 13 per la data de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat i l'Horta per l'antiga Horta del Temple. Junts ha votat a favor, Movem PSC s'ha abstingut i Esquerra i la CUP s'hi ha oposat i el Memorial Democràtic recomana buscar un nom alternatiu. Paral·lelament, en el plenari també s'ha aprovat una moció de la CUP en què es reclama que la ciutat es mantingui dins de la zona de mercat residencial tens. L'equip de govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra han donat suport a la proposta i Junts per Tortosa hi ha votat en contra. La Galera acollirà el diumenge 18 d'octubre la 8a cursa de les dones a les Terres de l'Ebre. El municipi celebrarà una cursa solidària contra el càncer amb sortida a les 11 del matí i un recorregut pel terme municipal. Tots els diners recaptats es destinaran a projectes de prevenció, diagnòstic, tractament i investigació del càncer. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 15 d'octubre, tot i que també es podrà participar inscrivint-se presencialment el mateix dia de la cursa. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu amb xàfecs de distribució irregular a l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Gandesa, 25 a la Galera, 26 a Móra d'Ebre i 27 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes. Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda, potes, xaranga, suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Preparat per rebobinar en el temps?
3: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
2: Rebobina.
3: Rebobina. Concert en directe amb versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
2: Rebobina.
3: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
2: Entrades a Ebre Tiques,
3: socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
2: Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
1: Imagina Radio.

0: Catalunya Ràdio.
1: La millor música.
2: Són les 4.
3: Les notícies amb Andrea Maqueda.
4: Bona tarda. 10 persones seran distingides enguany per la seva trajectòria en el reconeixement a la gent gran de Tortosa. Els guardons valoren aportacions en les categories de reconeixement municipal, associacionisme i voluntariat, trajectòria, cultura, emprenedoria, projecció exterior, esports, recerca i salut i oficis tradicionals. Aquest any, el Premi en Memòria es concedirà a la professora Marini de Cid Pujet, un referent a Tortosa que va faltar el passat juliol. L'acte també inclourà una conferència sobre la longevitat i les noves claus de la maduresa i la bellesa a càrrec de Pere Estupinya, la lectura del manifest del Dia de la Gent Gran i una actuació musical. La cerimònia es farà al Centre Cívic de Ferreries i l'objectiu és posar en valor el paper actiu i les aportacions de les persones grans a la ciutat. La reserva de la biosfera porta al tercer Congrés Espanyol de Reserves l'experiència ebrenca amb la mobilitat elèctrica. El projecte Smart Rural Ebre Territori Electromobilitat ha permès desplegar 57 estacions de recàrrega ràpida amb una inversió de 2,6 milions d'euros. Les instal·lacions, executades pel Copate, volen facilitar els desplaçaments sostenibles i millorar la connexió entre municipis grans i petits. La iniciativa també busca acostar les tecnologies verdes als territoris rurals i garantir-ne un accés més equitatiu. La trobada ha servit per compartir aquesta experiència amb altres reserves de la biosfera i intercanviar coneixements sobre projectes de desenvolupament sostenible. I en agenda, Jesús es prepara per a les festes de Sant Francesc. A causa de les pluges del passat cap de setmana, Jesús ha modificat les dates de les festes de Sant Francesc que finalment se celebraran del 8 al 11 d'octubre. Entre les propostes destaquen el concurs popular de paelles, el lliurament dels premis Jesusenc de l'any i a la trajectòria Josep Puig, el solidari Vitapa Music Fest i diverses actuacions musicals. L'alcalde Víctor Ferrando reivindica la continuïtat d'esta celebració de tardor després del trasllat de la festa major d'estiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel poc o mig ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen xàfecs de distribució irregular a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Gandesa, 25 a la Galera, 26 a Mora d'Ebre i 27 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Coresa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
5: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp,
4: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
5: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
6: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
8: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. 10 persones seran distingides enguany per la seva trajectòria en el reconeixement a la gent gran de Tortosa. Els guardons valoren aportacions en les categories de reconeixement municipal, associacionisme i voluntariat, trajectòria, cultura, emprenedoria, projecció exterior, esports, recerca i salut i oficis tradicionals. Aquest any, el Premi en Memòria es concedirà a la professora Marini de Cid Pujet, un referent a Tortosa que va faltar el passat juliol. L'acte també inclourà una conferència sobre la longevitat i les noves claus de la maduresa i la bellesa a càrrec de Pere Estupinya, la lectura del manifest del Dia de la Gent Gran i una actuació musical. La cerimònia es farà al Centre Cívic de Ferreries i l'objectiu és posar en valor el paper actiu i les aportacions de les persones grans a la ciutat. La reserva de la biosfera porta al tercer Congrés Espanyol de Reserves l'experiència ebrenca amb la mobilitat elèctrica. El projecte Smart Rural Ebre Territori Electromobilitat ha permès desplegar 57 estacions de recàrrega ràpida amb una inversió de 2,6 milions d'euros. Les instal·lacions, executades pel Copate, volen facilitar els desplaçaments sostenibles i millorar la connexió entre municipis grans i petits. La iniciativa també busca acostar les tecnologies verdes als territoris rurals i garantir-ne un accés més equitatiu. La trobada ha servit per compartir aquesta experiència amb altres reserves de la biosfera i intercanviar coneixements sobre projectes de desenvolupament sostenible. I en agenda, Jesús es prepara per a les festes de Sant Francesc. A causa de les pluges del passat cap de setmana, Jesús ha modificat les dates de les festes de Sant Francesc que finalment se celebraran del 8 al 11 d'octubre. Entre les propostes destaquen el concurs popular de paelles, el lliurament dels premis Jesusenc de l'any i a la trajectòria Josep Puig, el solidari Vitapa Music Fest i diverses actuacions musicals. L'alcalde Víctor Ferrando reivindica la continuïtat d'esta celebració de tardor després del trasllat de la Festa Major d'estiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel poc o mig ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen xàfecs de distribució irregular a partir de la tarda. Pel que fa a les temperatures, són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Gandesa, 25 a la Galera, 26 a Móra d'Ebre i 27 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: Estàs escoltant 45 minuts sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. You're listening up here.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Punts del Baix Ebre, del Garraf i del Baix Llobregat acumulen fins a 80 litres de pluja per l'episodi d'ahir dimarts. Segons els registres oficials que recull el Servei Meteorològic de Catalunya, el municipi d'Aldover ha marcat un registre de 83,6 litres d'aigua per metre quadrat, mentre que a l'Ametlla de Mar han caigut 39,9 litres de pluja i a Tivissa han estat 39,8 litres per metre quadrat. El ple de Tortosa aprova la proposta dels veïns del barri Grup El Temple per recuperar part de l'antic nom franquista que s'anomenava 13 de gener. El nom acordat ara és 13 i Horta, el 13 per la data de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat i l'Horta per l'antiga Horta del Temple. Junts ha votat a favor, Movem PSC s'ha abstingut i Esquerra i la CUP s'hi ha oposat i el Memorial Democràtic recomana buscar un nom alternatiu. Paral·lelament, en el plenari també s'ha aprovat una moció de la CUP en què reclama que la ciutat es mantingui dins de la zona de mercat residencial tens. L'equip de govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra han donat suport a la proposta i Junts per Tortosa hi ha votat en contra. La Galera acollirà el diumenge 18 d'octubre la 8a cursa de les dones a les Terres de l'Ebre. El municipi celebrarà una cursa solidària contra el càncer amb sortida a les 11 del matí i un recorregut pel terme municipal. Tots els diners recaptats es destinaran a projectes de prevenció, diagnòstic, tractament i investigació del càncer. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 15 d'octubre, tot i que també es podrà participar inscrivint-se presencialment el mateix dia de la cursa. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb xàfecs irregulars i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia amb ratxes de mestral molt fortes. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart, amb Noel Luna en concert.
2: Avui de bon matí.
1: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al Claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
3: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
4: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
5: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
6: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp.
5: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
6: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
7: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
8: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
9: Rebobina.
8: Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
9: Rebobina.
8: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
9: Entrades a Ebretiques.
8: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
9: Els 80 i 90 tornen a la pista.
7: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977 26 10 26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Punts del Baix Ebre, del Garraf i del Baix Llobregat acumulen fins a 80 litres de pluja per l'episodi d'ahir dimarts. Segons els registres oficials que recull el Servei Meteorològic de Catalunya, el municipi d'Aldover ha marcat un registre de 83,6 litres d'aigua per metre quadrat, mentre que a l'Ametlla de Mar han caigut 39,9 litres de pluja i a Tivissa han estat 39,8 litres per metre quadrat. El ple de Tortosa aprova la proposta dels veïns del barri Grup El Temple per recuperar part de l'antic nom franquista que s'anomenava 13 de gener. El nom acordat ara és 13 i Horta, el 13 per la data de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat i l'Horta per l'antiga Horta del Temple. Junts ha votat a favor, Movem PSC s'ha abstingut i Esquerra i la CUP s'hi ha oposat i el Memorial Democràtic recomana buscar un nom alternatiu. Paral·lelament, en el plenari també s'ha aprovat una moció de la CUP en què reclama que la ciutat es mantingui dins de la zona de mercat residencial tens. L'equip de govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra han donat suport a la proposta i Junts per Tortosa hi ha votat en contra. La Galera acollirà el diumenge 18 d'octubre la 8a cursa de les dones a les Terres de l'Ebre. El municipi celebrarà una cursa solidària contra el càncer amb sortida a les 11 del matí i un recorregut pel terme municipal. Tots els diners recaptats es destinaran a projectes de prevenció, diagnòstic, tractament i investigació del càncer. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 15 d'octubre, tot i que també es podrà participar inscrivint-se presencialment el mateix dia de la cursa. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb xàfecs irregulars i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia amb ratxes de mestral molt fortes. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: This ain't no disco.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Festicamp,
4: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
6: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 i 120, per alguna cosa serà.
7: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dilluns, 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
5: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp,
4: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
5: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
6: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
0: Imagina Radio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El GALP Mar de l'Ebre compleix 10 anys amb més demanda d'ajuts i defensant el finançament europeu. L'entitat ha aprovat el pressupost de la quarta anualitat del FEMTA, que serà de més de 190.000 euros entre octubre de 2026 i setembre de 2027. En la convocatòria d'enguany es van presentar 65 sol·licituds per gairebé 2,4 milions d'euros i, finalment, 43 projectes han rebut més de 620.000 euros en ajuts, mobilitzant més d'un milió d'euros d'inversió. Les subvencions han permès impulsar actuacions en sectors com la pesca, l'aqüicultura, la restauració, la nàutica i la promoció del producte local. L'entitat també ha destacat 116 actuacions desenvolupades durant la tercera anualitat, com el segell Peix de Llotja o la promoció del musclo del Delta. De cara al futur, el GALP defensa mantenir un fons específic per als territoris pesquers perquè puguen decidir directament sobre el seu desenvolupament. Amposta reuneix més de 200 alumnes de secundària en la primera jornada de servei comunitari. La iniciativa ha servit per donar-los a conèixer les diferents opcions de voluntariat i les entitats amb què podran col·laborar. Els projectes abasten àmbits com l'atenció a les persones, el benestar animal, la salut mental i el medi ambient. Durant la jornada, també s'ha presentat el primer catàleg municipal de servei comunitari que estarà disponible per als 4 centres de secundària de la ciutat perquè l'alumnat pugui escollir els projectes on farà el servei. Aquesta activitat és obligatòria per als alumnes de tercer o quart d'ESO i busca fomentar la competència social i ciutadana a través de la participació en accions vinculades a les necessitats de la comunitat. Vic Mat Major convoca el 20è concurs fotogràfic Lo Riu és Vida. La iniciativa busca imatges de temàtica oberta que reflecteixin la relació entre l'aigua, la natura i la vida. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies, en color o blanc i negre, en format A4 fins al 2 de novembre i el veredicte es donarà a conèixer el 16 de novembre. La fotografia vencedora il·lustrarà el calendari 2027 de Vic Mat Major i guanyarà 500 euros, mentre que el segon i tercer classificats rebran xecs de 60 i 40 euros per gastar als establiments Vic Mat Major. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb xàfecs irregulars i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia amb ratxes de mestral molt fortes. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Mil fulls de mus de llagostins de la Ràpita. Rotllet de cecina amb oli i parmesà. Croquetes de rabo de bou. Lingot de bacallà gratinat amb allioli i escalivada. Sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
4: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Festicamp,
3: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
4: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
5: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El GALP Mar de l'Ebre compleix 10 anys amb més demanda d'ajuts i defensant el finançament europeu. L'entitat ha aprovat el pressupost de la quarta anualitat del FEMTA, que serà de més de 190.000 euros entre octubre de 2026 i setembre de 2027. En la convocatòria d'enguany es van presentar 65 sol·licituds per gairebé 2,4 milions d'euros i, finalment, 43 projectes han rebut més de 620.000 euros en ajuts, mobilitzant més d'un milió d'euros d'inversió. Les subvencions han permès impulsar actuacions en sectors com la pesca, l'aqüicultura, la restauració, la nàutica i la promoció del producte local. L'entitat també ha destacat 116 actuacions desenvolupades durant la tercera anualitat, com el segell Peix de Llotja o la promoció del musclo del Delta. De cara al futur, el GALP defensa mantenir un fons específic per als territoris pesquers perquè puguen decidir directament sobre el seu desenvolupament. Amposta reuneix més de 200 alumnes de secundària en la primera jornada de servei comunitari. La iniciativa ha servit per donar-los a conèixer les diferents opcions de voluntariat i les entitats amb què podran col·laborar. Els projectes abasten àmbits com l'atenció a les persones, el benestar animal, la salut mental i el medi ambient. Durant la jornada, també s'ha presentat el primer catàleg municipal de servei comunitari que estarà disponible per als 4 centres de secundària de la ciutat perquè l'alumnat pugui escollir els projectes on farà el servei. Aquesta activitat és obligatòria per als alumnes de tercer o quart d'ESO i busca fomentar la competència social i ciutadana a través de la participació en accions vinculades a les necessitats de la comunitat. Big Mat Mayor convoca el 20è concurs fotogràfic Los Rius Vida. La iniciativa busca imatges de temàtica oberta que reflecteixin la relació entre l'aigua, la natura i la vida. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies, en color o blanc i negre, en format A4 fins al 2 de novembre i el veredicte es donarà a conèixer el 16 de novembre. La fotografia vencedora il·lustrarà el calendari 2027 de Big Mat Mayor i guanyarà 500 euros, mentre que el segon i tercer classificats rebran xecs de 60 i 40 euros per gastar als establiments Big Mat Mayor. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb xàfecs irregulars i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia amb ratxes de mestral molt fortes. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. El GALP Mar de l'Ebre compleix 10 anys amb més demanda d'ajuts i defensant el finançament europeu. L'entitat ha aprovat el pressupost de la quarta anualitat del FEMTA, que serà de més de 190.000 euros entre octubre de 2026 i setembre de 2027. En la convocatòria d'enguany es van presentar 65 sol·licituds per gairebé 2,4 milions d'euros i, finalment, 43 projectes han rebut més de 620.000 euros en ajuts, mobilitzant més d'un milió d'euros d'inversió. Les subvencions han permès impulsar actuacions en sectors com la pesca, l'aqüicultura, la restauració, la nàutica i la promoció del producte local. L'entitat també ha destacat 116 actuacions desenvolupades durant la tercera anualitat, com el segell Peix de Llotja o la promoció del musclo del Delta. De cara al futur, el GALP defensa mantenir un fons específic per als territoris pesquers perquè puguen decidir directament sobre el seu desenvolupament. Amposta reuneix més de 200 alumnes de secundària en la primera jornada de servei comunitari. La iniciativa ha servit per donar-los a conèixer les diferents opcions de voluntariat i les entitats amb què podran col·laborar. Els projectes abasten àmbits com l'atenció a les persones, el benestar animal, la salut mental i el medi ambient. Durant la jornada, també s'ha presentat el primer catàleg municipal de servei comunitari que estarà disponible per als 4 centres de secundària de la ciutat perquè l'alumnat pugui escollir els projectes on farà el servei. Aquesta activitat és obligatòria per als alumnes de tercer o quart d'ESO i busca fomentar la competència social i ciutadana a través de la participació en accions vinculades a les necessitats de la comunitat. Big Mat Mayor convoca el 20è concurs fotogràfic Los Rius Vida. La iniciativa busca imatges de temàtica oberta que reflecteixin la relació entre l'aigua, la natura i la vida. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies, en color o blanc i negre, en format A4 fins al 2 de novembre i el veredicte es donarà a conèixer el 16 de novembre. La fotografia vencedora il·lustrarà el calendari 2027 de Big Mat Mayor i guanyarà 500 euros, mentre que el segon i tercer classificats rebran xecs de 60 i 40 euros per gastar als establiments Big Mat Mayor. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb xàfecs irregulars i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia amb ratxes de mestral molt fortes. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit.
0: Imagina Radio.

Imagina Radio.